0: 942-3200. Electrodomésticos Pineda, líderes en aire acondicionado.
1: Y hay llocs que no se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: COPE Denia Marina Alta.
3: 89.6 FM.